0: Hoy por hoy.
1: Ràdio La Vall d'Uixó, en el 93.6 FM.
2: Som davant d'una altra obra de Francisco Tomàs i Travera La Vall. Aquesta font es va construir al mateix any que la de l'Àngel, i per la mateixa raó. Embellir i impressionar, perquè ens trobem en una de les places més importants i representatives de la vall de finals del segle XIX. La plaça dels Xorros, aleshores de la Constitució, acollia la casa de la vila almenys des de mitjans del segle XVII. La nova font, exempta i majestuosa, amb un piló central, dos xorros i quatre abeuradors, substituïa una altra més antiga, adossada a una façana, que tenia quatre xorros. D'aquella vella font vingué el nom de la plaça, primer popularment dels quatre xorros i després, oficialment, dels xorros. L'aigua ix per la boca de dos lleons, sempre junts, però que mai es miren. Feien brollar aigües diferents. El que mirava cap a Pipa donava aigua de Sant Josep, i el que mirava cap a Sant Vicent, aigua de la Nogueret. Dues aigües, dues fonts, un sol poble, un sol cor. Con la seua germana de l'Àngel, lluïa gravat l'any i l'escut municipal, i decoracions geomètriques. Parlem, això sí, en passat, perquè el que avui contemplem és una reconstrucció. Després d'una intervenció es va perdre tota la decoració original que el pedrapiquer havia treballat amb tanta gràcia allà per 1897. Ara la font calla, però encara sembla escoltar-se, enmig del silenci de la plaça, el murmuri de l'aigua que un dia hi brollava. Tant de bo tornar a brollar per refrescar l'estiu i la memòria de la vall.
3: Yo combino.
4: Ella combina.
3: Todos podemos combinar.
4: En Esteve Óptico tienes dos gafas completas al precio de una.
3: Por la compra de tus gafas con lentes antirreflejantes, llévate de regalo otra gafa de vista o de sol, graduadas.
4: Combínalas como tú quieras. Da igual el tipo de cristal que necesites, monofocal, progresivo, tienes dos gafas completas al precio de una.
3: Solo tienes que elegir la combinación que se adapta a ti.
4: ¿Y tú? ¿A qué esperas para combinar?
3: Esteve Óptico, calle Benigafuy, número 5, La Vall d'Uixó.
4: Nosotros te asesoramos. Verás qué bien.
5: Y ahora puedes pagar las gafas hasta en un año. Consulta condiciones en la óptica.
6: L'agència de col·locació de l'Ajuntament de la Vall d'Uixó et pot ajudar. T'oferim orientació i suport en la teua recerca de feina i t'ajudem a trobar oportunitats laborals que s'adapten al teu perfil. Entra en gestionandote.com, agència La Vall d'Uixó, i informa't. Agència de col·locació de l'Ajuntament de la Vall d'Uixó. El teu futur laboral comença ací.
0: Hoy por hoy.

0: Hoy por hoy.
1: Radio La Vall d'Uixó en el 93.6 FM.
2: Som davant d'una altra obra de Francisco Tomàs i Travera La Vall. Aquesta font es va construir al mateix any que la de l'Àngel i per la mateixa raó. Embellir i impressionar, perquè ens trobem en una de les places més importants i representatives de la vall de finals del segle XIX. La plaça dels Xorros, aleshores de la Constitució, acollia la casa de la vila almenys des de mitjans del segle XVII. La nova font, exempta i majestuosa, amb un piló central, dos xorros i quatre abeuradors, substituïa una altra més antiga, adossada a una façana, que tenia quatre xorros. D'aquella vella font vingué el nom de la plaça, primer popularment dels quatre xorros i després oficialment dels xorros. L'aigua ix per la boca de dos lleons, sempre junts, però que mai es miren, feien brollar aigües diferents. El que mirava cap a Pipa donava aigua de Sant Josep i el que mirava cap a Sant Vicent, aigua de la Nogueret. Dues aigües, dues fonts, un sol poble, un sol cor. Con la seua germana de l'Àngel, lluïa gravat l'any i l'escut municipal i decoracions geomètriques. Parlem, això sí, en passat, perquè el que avui contemplem és una reconstrucció. Després d'una intervenció es va perdre tota la decoració original que el pedrapiquer havia treballat amb tanta gràcia allà per 1897. Ara la font calla, però encara sembla escoltar-se, enmig del silenci de la plaça, el murmuri de l'aigua que un dia hi brollava. Tant de bo tornar a brollar per refrescar l'estiu i la memòria de la vall.
3: Yo combino.
4: Ella combina.
3: Todos podemos combinar.
4: En Esteve Óptico tienes dos gafas completas al precio de una.
3: Por la compra de tus gafas con lentes antirreflejantes, llévate de regalo otra gafa de vista o de sol, graduadas.
4: Combínalas como tú quieras. Da igual el tipo de cristal que necesites, monofocal, progresivo, tienes dos gafas completas al precio de una.
3: Solo tienes que elegir la combinación que se adapta a ti.
4: ¿Y tú? ¿A qué esperas para combinar?
3: Esteve Óptico, calle Benigafuy, número 5, La Vall d'Uixó.
4: Nosotros te asesoramos. Verás qué bien.
5: Y ahora puedes pagar las gafas hasta en un año. Consulta condiciones en la óptica.
6: Més serveis, més conciliació i més assistència social. La Diputació de Castelló disposa d'un ampli ventall de serveis i ajudes socials per a fer la teua vida més còmoda i senzilla. Informa-te'n als nostres centres o al teu ajuntament. Construïm benestar social. Diputació de Castelló. www.dipcas.es.
7: Cadena SER. El poder de la conversación.
0: En la cadena SER. Hoy por hoy. Pedro Blanco.

0: Hoy por hoy, Comunidad Valenciana. Inma Pardo.
1: Radio La Vall d'Uixó, en el 93.6 FM.
2: Som davant d'una altra obra de Francisco Tomàs i Travera Lavall. Aquesta font es va construir al mateix any que la de l'Àngel, i per la mateixa raó. Embellir i impressionar, perquè ens trobem en una de les places més importants i representatives de Lavall de finals del segle XIX. La plaça dels Xorros, aleshores de la Constitució, acollia la casa de la vila almenys des de mitjans del segle XVII. La nova font, exempta i majestuosa, amb un piló central, dos xorros i quatre abeuradors, substituïa una altra més antiga, adossada a una façana, que tenia quatre xorros. D'aquella vella font vingué el nom de la plaça, primer popularment dels quatre xorros i després oficialment dels xorros. L'aigua ix per la boca de dos lleons, sempre junts, però que mai es miren. Feien brollar aigües diferents. El que mirava cap a Pipa donava aigua de Sant Josep, i el que mirava cap a Sant Vicent, aigua de la Nogueret. Dues aigües, dues fonts, un sol poble, un sol cor. Con la seua germana de l'Àngel, lluïa gravat l'any i l'escut municipal i decoracions geomètriques. Parlem, això sí, en passat, perquè el que avui contemplem és una reconstrucció. Després d'una intervenció

0: diu res. Quin és l'objectiu? Jo pense que l'objectiu hauria de ser, i és el que jo, i el que sàpia resar que res, que quan acabi esta nefasta època eixir en vida de l'era Meriton en el València. I resar per el que vinga, perquè vinga, vindrà un altre.
1: Sí, clar.
0: Així, lo normal és que no, a mans valencianes no torne. Que la part esportiva li preocupa el més mínim per fer uns equips a l'altura de la història del València, que no hauria d'haver eixit mai en la vida d'Europa.
1: Moltes gràcies per vindre. Ha sigut un plaer.
0: A tu.
1: Ja acabes a les 4, ser felices. Passem bona tarda.